Momentos, un programa de ràdio on la nit adquireix un caràcter confidencial, generat per la participació dels oients que es converteixen en autèntics protagonistes. Els seus ingredients són sinceritat, profunditat i respostes solidàries.

0: després que no se convierta que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariadna López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50.
1: Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
0: 990-77-50. Javier, Ariadna López, muchísimas gracias.
2: A vosotros.
1: Gracias.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Cataluña y Andorra.
3: Estàs informat.
5: Volverte a ver es todo lo que quiero hacer.
6: Doncs amb aquesta arribada de la segona tanda de temperatures altes, l'excés de calor es converteix en un autèntic repte i de vegades en un perill latent per a la salut de moltes persones. Buscar un espai fresc de recuperació ja no és només una qüestió de confort, sinó una necessitat de primer ordre, especialment per als col·lectius més vulnerables. Per aquest motiu, l'Hospital de Sant Pau de Barcelona torna a obrir les seves portes aquest any com a refugi climàtic, un espai climatitzat dissenyat per oferir respir davant l'estrès tèrmic, però que a més compta amb un complet programa d'activitats i xerrades gratuïtes per cuidar-nos per dins i per fora. Anem a parlar de la importància d'aquest espai, d'aquestes activitats i d'aquesta iniciativa de salut i de prevenció. Ho farem amb l'Àlex Blasco, ell és dietista i nutricionista a l'Hospital Sant Pau. Àlex, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
6: Escolta, cada vegada patim estius més llargs i més calorosos. Per què és tan important que un centre sanitari de referència com l'Hospital Sant Pau faci aquest pas de consolidar-se un any més com a refugi climàtic per a la ciutadania?
7: Doncs justament per això, perquè deixi de ser només un espai amb aire condicionat i que la persona estigui fresca, sinó que també oferim algun més enllà, no? Oferim tallers gratuïts, xerrades, que van entorn a no només hàbits saludables, sinó també que serveixi com a acompanyament per a aquelles persones més vulnerables, sobretot gent gran, no? Que per combatre també aquesta solitud de persones vulnerables.
6: Clar. Des de la ràdio sempre recordem consells bàsics com hidratar-se o evitar el sol directament, però des de la perspectiva mèdica i hospitalària, quins són els perills reals de l'anomenat estrès tèrmic si no comptem amb espais adequats per recuperar-nos de les altes temperatures de l'exterior?
7: Bueno, doncs, clar, aquí els efectes més immediats poden ser aquests cops de calor, no?, que poden tenir conseqüències bastant negatives per la salut. Llavors, la importància de tenir aquests espais doncs, ajuda a minimitzar una mica tot aquest impacte. I a través doncs, d'hàbits saludables es poden combatre doncs, tots aquests efectes que pugui tenir aquesta calor tan extrema que estem patint ara actualment.
6: Quan pensem en un refugi climàtic, sovint ens ve al cap només un lloc fresc on seure, però a l'Hospital Sant Pau heu anat més enllà. Qui s'apropi al vestíbul de l'hospital fins a final de mes es trobarà amb tallers, jocs i xerrades. Com neix aquesta idea per omplir el refugi de contingut actiu i salut compartida?
7: Bueno, al final el que buscàvem no només era que la persona estigués en un entorn confortable, sinó també que pogués endur-se'n a casa doncs, tot de consells, no només enfocats directament al que seria aquest efecte tèrmic, sinó també consells de vida, de salut, que la persona es pugui endur a casa i portar-ho a terme doncs, amb consells pràctics, amb tallers on ells poden participar, amb xerrades en les quals doncs, donem molta informació, no només no, del nou tema, que és l'alimentació, la hidratació, sinó també doncs, de diferents maneres de prevenir malalties. Al cap i a la fi, el que es tracta és que la persona no només vingui aquí a seure als sofàs i a estar fresquet, que també, si volen, però que també poden gaudir a tots aquests tallers, xerrades i exposicions que es fan.
6: Àlex, el programa posa molt el focus en un envelliment actiu i saludable amb espais dedicats a la gent gran. Són ells, juntament amb els malalts crònics, els qui més necessiten aquest tipus d'iniciatives comunitàries per passar aquestes hores crítiques del dia?
7: Correcte. Al final, també és el que comentava al principi, no? El combatre aquesta solitud que, malauradament, molta gent gran pateix i gent vulnerable, al final el que buscàvem també amb això doncs, era donar aquesta, diguem que omplir aquesta necessitat d'aquestes persones i que també poguessin doncs, gaudir de tots aquests espais que oferim, de tots aquests tallers i xerrades.
6: Uh-huh. Més enllà de convidar tothom a apropar-se a l'hospital per aprendre dels millors professionals, si no puc venir, Àlex, quin seria el principal o els principals consells de salut o la lliçó que t'agradaria que la ciutadania s'emportés gravada a foc?
7: A foc mai millor dit,
6: Sí, sí, mai millor dit.
7: No, doncs al final, amb el tema... crec que la hidratació és un tema molt important. El no esperar a tenir set, perquè ja seria un dels primers símptomes de deshidratació, sobretot amb les persones a qui va dirigida, gent gran, persones vulnerables, nens. Aquí ja doncs, potser hauríem d'oferir aigua de tant en quant. No cal beure 2 litres de cop o 1 litre de cop, sinó fer petits glops al llarg del dia. El que també és important, que la gent potser no té tant en compte, és que l'aigua també es menja, no? Llavors, no només es tracta d'hidratar-se a través d'aigua, que seria la font més saludable, sinó també doncs, fruites, verdures, uh-huh. cremes fredes, amanides de llegums, tot això també ens aporta gran quantitat d'aigua i també ens hidrata.
6: Clar, tot el que és vegetals, tot el que és fruites, sense voler també venen carregats amb una mica d'aigua.
7: Pràcticament, una síndria és un 92% aigua. Cogombra és un 96% aigua. Llavors, al final, estàs menjant aigua, com aquell qui diu.
6: Clar, a més, el cos també ho agraeix, eh? També fa un efecte de refrigerant, per entendre'ns.
7: Jo també penso que el cos també ens parla, no? I també ens, quan fan aquestes calors tan extremes, no ve de gust menjars molt copiosos o molt picants. Ens ve de gust coses més lleugeres, més fresques. Això és una mica també com a l'hivern, no? El cos també demana... escalfor, no? Amb plats doncs, potser més contundents. Doncs aquí també és el mateix. Amb aquestes calors el mateix cos ja no t'ho demana, però igualment el recomanaria això. Coses fresques, amb aigua...
6: Sí, sí. A més, és veritat, s'ha de saber escoltar el cos, eh? Sí. Doncs ens quedem amb aquest missatge. La prevenció i la cura mútua són les millors eines que tenim per fer front a les altes temperatures. Recordeu que tota la programació i la informació del refugi climàtic estarà disponible a la plana web santpau.cat/refugi climàtic. Allí ho teniu tot. I avui ens n'ha fet 5 cèntims l'Àlex Blasco, que és dietista i nutricionista a l'Hospital Sant Pau. Àlex, escolta, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta iniciativa tan important, des de l'Hospital Sant Pau.
7: Gràcies a vosaltres, aquí us hi esperem.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
0: Parlem de salut visual, importantíssim, eh? Mira, a vegades no te n'adones de la importància de tot això fins que ja o és tard o... Bé, mai és tard. Per moltes coses mai és tard, no? I sempre està l'Institut Oftalmològic Tres Torres per ajudar-nos a moltes coses en aquest cas, no? Parlem amb el doctor Emilio Juárez de l'Institut Oftalmològic Tres Torres. Emilio, buenos días, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, què tal, com estem?
0: Escolta'm, avui de què vols parlar en aquest cas? Parlem de catarates i manca de visió, no? Perquè a vegades el problema és que no ens adonem fins que no és fins tard, no?
2: I depèn del barri, tu ja saps. Avui és un dia d'aquells de que la gent pensa que hi ha algun referiu àrbitre que té miopia, no? I llavors deu ser que no devia veure gaire bé. Llavors suposo que sí, podem parlar d'això, per exemple, de la miopia, de les catarates, de la vista cansada, de lo que ens afecta el dia a dia, de la precisió a l'hora de detectar les coses, per exemple, de veure-les bé, aquella sensació que pensem que veiem bé però que ens falta la definició i, clar, després comentem petits errors que pot ser en tota la vida, eh? Inclús conduint, inclús per identificar una cosa o per agafar alguna coseta de casa, no veiem bé per això, bàsicament per aquests factors.
0: Emilio, en quin moment és adequat començar-se a tractar la miopia? Oferta pues, l'operació o
2: mira,
0: etcètera?
2: Si, explica'm. Si la tens bastant estable, pots començar molt més jove del que ens pensem. És a dir, a vegades un té una dioptria que fa 15 anys que la té o des de que tenia 7 o 8 anys, pues la pot operar jovenet. No hi ha problema, perquè no li creixerà la miopia. És a dir, la hipermetropia és un defecte, per exemple, que és el contrari de la miopia, que és de naixement. Per tant, una vegada està estabilitzada en el sentit de que tu ja portes tota la graduació que necessites d'hipermetropia, doncs també te la pots corregir més o menys a una edat temprana. I l'astigmatisme, o tot tanto, lo mismo. L'únic, la miopia una mica progressiva, que veiem que no para de créixer per acomodació, aquestes que veiem ara més típicament amb els nanos joves, que són de 2-3 dioptries, doncs esperar una mica l'estabilitat, que a vegades és als 18, als 19, als 20, als 21, als 22 anys, depèn una mica de la seva funció visual. No depèn de l'edat, ni hi ha un marcador d'edat, sinó depèn de la seva capacitat acomodativa o funció visual. Nosaltres ho estudiem, ja saps, amb aquella informativa gratuïta que fem totes les proves, i li diem si és apte o no és apte, o hem d'esperar uns mesos fins que hi hagi estabilitat.
0: Perquè es pot saber si és progressiva o no aquesta miopia?
2: Sí. Hi ha diferents tipus de miopies i nosaltres fem uns tests per avançar-nos i saber exactament si aquesta miopia està progressant encara i, per tant, no és recomanable que faci la cirurgia o realment ja la té estabilitzada. Ja veiem que també no tolera les lents de contacte i llavors li recomanes que l'opció més pràctica per a una persona acostumada a portar lent de contacte és la cirurgia.
0: Ah, i això ja és per sempre?
2: Sí, normalment els pacients operats de miopia, el percentatge més alt els mantindran estables amb la graduació de lluny, per tant podran veure sense ulleres. Fins quan? Que jo sempre els dic als meus pacients. Fins que comencem la vista cansada. T'has de pensar que la vista cansada és que la lent que tenim dintre de l'ull, que es dedica a compensar i acomodar, deixa de fer-ho bé perquè es comença a endurir. Podríem dir que és un principi de catarata? Bueno, els humans fem bastants eufemismes per no dir les coses com són, no? Podríem dir que la vista cansada és una degeneració ja del cristallí? Sí. I llavors, quan comença aquí, t'afecta primer de prop, però després, a vegades, ja comença a afectar la visió de lluny. Per tant, el pacient operat de miopia, d'hipermetropia, d'astigmatisme, pot estar tranquil que la gran majoria de casos es mantenen estables.
0: Doncs ja sabeu que la primera consulta informativa és gratuïta i tota la informació també la podeu trobar al web. Si busqueu el cercador IOTT, ja et surt la web d'oftalmologia3torres.com. Doctor Emilio Juárez, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
8: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
9: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
10: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
8: Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
9: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
8: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
9: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
8: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
9: Máster Universitario en Radio COPE.
8: Infórmate en Fundación cope.com y en el 91 828 3930.
6: Doncs ens n'anem directes cap a la una, però abans t'he de fer una pregunta. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Pues entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Están en la calle Diputación 239. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. De seguida tornem amb el migdia COPE a Catalunya i Andorra, on hem de parlar doncs de Càritas, que ens ha presentat les xifres del 2025, i veuràs que són unes xifres, vaja, jo diria que molt, molt preocupants. Te les desgrano d'aquí uns minuts a COPE Catalunya i Andorra.
11: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
12: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
13: Estar informado.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí este lunes 6 de julio. Mira, hoy es el día después de muchas cosas. Por ejemplo, es el día después de que llegamos de Venezuela.
14: Venga por aquí, venga por aquí.
15: Pilar. Listo, se va a cortar bien,
11: ¿eh? Y te cuento, llegamos el equipo de Mediodía COPE a un país, Venezuela, que en realidad es un estado fallido. El terremoto ha dejado al aire todas sus costuras. El latrocinio sistemático durante décadas ha dejado a un país sin grúas, sin médicos, sin enfermeras, sin medios. La gente, los vecinos, señalando las casas donde están sus amigos, sus muertos, sus supervivientes, porque aún les buscan. Buscan a sus seres queridos y buscan a sus amigos. ¿Por qué el ejército? El ejército saqueaba todo lo que podía.
16: Hasta las bodeguitas más pequeñas las saquearon.
17: Sí, bueno, la desesperación también.
11: Y vimos sobre todo la esperanza de los voluntarios llegados de los 4 costados del país para intentar paliar la miseria, porque el país con mayores reservas de petróleo del mundo del mundo. Tiene a su población viviendo en la miseria. Constantemente los voluntarios repartiendo ayuda, porque además la población no se fía del ejército.
13: Padre, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
18: ¿Cómo están? ¿Cómo los bendiga? Muchísimas gracias por el apoyo, en verdad. Que Dios me les pague.
19: Bueno, nos mandó Maura.
18: Bendito sea Dios, bendito, bendito. Siempre Dios manda a sus ángeles.
11: El pueblo venezolano está exhausto de corrupción, de miedo, de pobreza y también, te digo, deseando que Estados Unidos haga algo, pero Donald Trump no está haciendo nada. Y deseando también que María Corina llegue como sea. De hecho, está en ello.
20: Estoy lista y cerca de Venezuela y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá.
11: Casa. ¿Qué está pasando en casa? Pues mira, aquí más de lo mismo, que se traduce en corrupción masiva, colosal. Imagínate que pretendieron colocar a Rodríguez Zapatero como asesor en Indra para América Latina. Zapatero, que por supuesto no ha dicho de dónde vienen sus zetajoyas. Mañana empieza la cumbre de la OTAN en Ankara y aún no sabemos si el juez Peinado va a dejar asistir o no a Begoña Gómez al evento, al de la OTAN. Y a la graduación de su hija en el Reino Unido. Lo que sí que sabemos es que de los 126 imputados que tiene el Partido Socialista, en las próximas dos semanas, algunos de ellos van a tener que pasar por la Audiencia Nacional. Este viernes, la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, está llamada como testigo ante el juez Pedraz por el caso Leire. Veremos si sale o no imputada.
3: Pilar García de la Granja.
12: Mediodía COPE.
11: Hay otras noticias que te cuento ya en titulares con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
21: Buenas tardes, Pilar.
11: Voto por correo.
21: A raíz de la ley de nietos, Feijóo pide más seguridad en el voto por correo de los españoles residentes en el extranjero. Promete también que va a implementar a nivel nacional la ley del concebido no nacido aprobada por Ayuso. Son declaraciones Antena 3.
22: Eso lo hice en el año 2011 en Galicia. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
11: Jamás.
21: El grupo terrorista anuncia que cede el gobierno de la Franja de Gaza al comité impulsado por Trump para la reconstrucción del enclave palestino.
11: Chupinazo.
21: 6 de julio y desde hace una hora el sonido en Pamplona es este.
23: ¡Pamplona!
11: Llegado los vikingos.
21: El remo vikingo, el cántico que la selección de fútbol noruega ha vuelto viral, Pilar, en este mundial. Afición y jugadores se sientan unos detrás de otros imitando un barco vikingo en el que todos están remando. Desde luego anoche, este remo vikingo por todo el estadio, animado por Haaland, logró eliminar a la poderosa Brasil y a Vinicius.
11: Gracias, Lorena. Bueno, y en el deporte con Movistar, las últimas noticias del Mundial. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
24: Buenas tardes, Pilar.
11: No somos vikingos, pero vamos a ver si nos parecemos.
24: A ver si remamos hoy.
11: Eso, todos juntos. España-Portugal.
24: España-Portugal a las 9 en Dallas por un puesto en cuartos de final contra el equipo de Cristiano Ronaldo. Vamos con las noticias del partido. Arlington-Dallas, Elena Condis.
25: Autoexigente de la Fuente pide una mejora inmediata a los suyos, reconoce que con el nivel mostrado hasta ahora no es suficiente para ganar el Mundial. Hoy será un duelo generacional, Lamine Yamal, Cristiano cara a cara, Lamine que quiere emerger como el resto de estrellas de este Mundial y el portugués que ayer anunció que será su última Copa del Mundo. El estadio de Dallas lleno con 80.000, está cerrado, sigue España sin tener que soportar el calor. El equipo de la Fuente, la duda es si entrará Marcos Llorente. En Portugal podría ser novedad Bernardo Silva porque espera una batalla en el centro del campo.
24: A las 2 de la madrugada es el partido del que puede salir nuestro rival, Estados Unidos-Bélgica. Viene marcado por una gran polémica, retirarle la sanción al delantero americano Balogun. Acaba de pronunciarse además la UEFA. Hugo Ballester.
26: Es sin duda uno de los escándalos más grandes de este Mundial y por ello ayer acaparó las portadas de los medios internacionales. La suspensión de la sanción a Folarin Balogun, delantero y una de las estrellas de Estados Unidos. Hasta Donald Trump apareció en redes sociales para felicitar y agradecer al presidente de FIFA haber solventado lo que él dijo ser una injusticia. Por su parte, el seleccionador belga Rudy García ironizó en sala de prensa diciendo que no sabía que estábamos en el Día de los Inocentes.
24: La UEFA, como digo, ha emitido un comunicado en el que asegura que la FIFA ha traspasado una línea roja. Contamos todo el Mundial en el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde. Pilar.
11: Gracias, Corrochano.
1: Da igual dónde estés,
4: da igual cómo lo vivas.
5: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
7: en la misma jugada,
13: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
19: cuando todo eso llega,
13: entonces sí, entonces somos uno.
23: Somos uno.
27: Somos uno.
28: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
11: Esto es Mediodía Copé.
3: Migdia.
29: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
6: Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i et segueixo parlant des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Al llarg d'aquests propers minuts obrirem el nostre espai de consells legals, també parlarem de salut i de nutrició. Posarem sobre la taula un debat clàssic però ple de falsos mites, analitzant la importància real dels lactis en la nostra dieta diària, el seu impacte en l'enfortiment ossi i quines són les alternatives reals per a un estil de vida saludable. Però abans de mirar cap a la salut i el consum, hem de girar la mirada cap a una realitat incòmoda, silent i urgent, que conviu a tocar de casa nostra. Una realitat que no entén de calendaris ni de vacances d'estiu i que ens obliga a aturar-nos i a reflexionar. La pobresa a Catalunya ja no és una situació transitòria, sinó una realitat estructural que s'enquista i es fa cada vegada més profunda. La presentació de la Memòria 2025 de Càritas Catalunya a Tarragona ha posat sobre la taula xifres punyents. 86.128 llars i gairebé 200.000 persones acompanyades gràcies a una inversió de 53 milions d'euros i el teixit de més d'11.000 voluntaris. Però més enllà dels números, el crit d'alerta és social i polític. Mira, anem a parlar amb el Salvador Busquets. Ell és el president de Càritas Catalunya i amb ell parlarem sobre la falta d'habitatge digne, l'impacte de la irregularitat administrativa i una precarietat que s'està transmetent de generació en generació. Salvador, què tal? Bon dia.
30: Hola, molt bon dia.
6: La memòria d'enguany ens deixa una frase colpidora. I a més és una frase que de vegades la diem jo crec que o no l'acabem d'entendre o no l'acabem d'analitzar. Els pobres cada vegada són més pobres. I la pregunta és què està fallant al nostre sistema perquè la pobresa s'hagi tornat crònica. I és que estem acostumats a sentir els informes de Càritas que cada vegada hi ha més pobresa, que cada vegada hi ha més necessitat, i no sé si podem explicar-ho. Per què s'ha tornat crònica i ja no depèn només de tenir falta d'ingressos?
30: Sí, a veure, s'ha tornat crònica. Nosaltres el que diem és que ha sigut, és més fonda, més fonda en el sentit de que no depèn de situacions conjunturals, sinó de situacions estructurals, com per exemple la falta d'habitatge. És més intensa, el qual vol dir que afecta més dimensions bàsiques per tota persona, la recerca de feina, la recerca d'un lloc on dormir, el suport per processos d'inserció, i també les famílies ateses, les persones ateses, necessiten estar més temps sota el paraigües d'alguna entitat social o d'alguna administració, o sigui Càritas, o sigui serveis socials. Uh-huh. I bàsicament nosaltres creiem que és veritat que hi ha una abundància econòmica, però els beneficis d'aquesta abundància econòmica, pel que sigui, no arriba a tothom, ni molt menys. I precisament el col·lectiu de persones, el 25% amb menys capacitat econòmica, són els que menys ho reben.
6: Clar. Salvador, tu has dit que l'habitatge és el principal motor d'exclusió. Sí. I que qui pugui heretar una llar, doncs evidentment, tenint en compte totes aquestes dades, doncs segurament tindrà una vida una mica més fàcil. Fins a quin punt el dret a l'habitatge s'ha convertit en un factor de desigualtat ja irreversible?
30: No és irreversible si es fa una política, una autèntica política social. I aquí vull destacar que les entitats socials podem ajudar, però el que podem fer realment és molt, molt poc davant de la gran necessitat d'habitatge i d'un habitatge assequible. tots els indicadors ens estan dient que ja no és la falta d'habitatge actual de la ciutadania actual, sinó que a més, cada vegada hi ha més famílies que quan els pares moren no poden heretar habitatge perquè no el tenen, i l'habitatge s'està concentrant cada vegada més en menys mans, i aquests viuran molt més bé. Necessitem una política d'habitatge, i les dades d'Eurostat ens indiquen que això és factible, que es pot fer.
6: Ja, però, clar, que tu parlaves d'autèntica política social o política d'habitatge. Jo, a nivell, a les esferes polítiques, i suposo que coincidirà, Salvador, amb mi, això fa com a 30 anys que ho escoltem, però no es fa. Per què no es fa? És que hem arribat a un punt que vaja, jo crec que hem arribat a un punt, no m'agrada dir això de la línia vermella, però si no hi som, estem molt a prop.
30: Estem molt a prop d'aquesta línia vermella. Per què no es fa? No es fa perquè una política d'habitatge és cara, i per engegar i mantenir en el temps una política cara es necessita l'acord de tots els actors importants. Explico les dues coses. Per què és cara? Construir un pis de protecció oficial, 60-70 metres quadrats, tothom està d'acord que costa entre 120-130.000 euros. Pel mateix import, hi ha una política de suport a les famílies que no poden pagar un habitatge, que és el lloguer just, que són, com a molt, 200 euros al mes. És a dir, estem parlant de 2.400 euros. Pel mateix import d'un pis, tu pots ajudar a quantitat de famílies. Llavors és més fàcil posar una política de lloguer just, pagant 200 euros al mes, 2.400 euros a l'any, que no pas posar en marxa un habitatge. El que passa és que això no soluciona el problema. Això simplement el que fa és parar el cop i ja està. I per posar en marxa una política d'habitatges necessita acord, un gran acord d'estat a nivell d'administració central, administració autonòmica i administració local. I com que en aquests moments aquests tres nivells estan governats per forces polítiques diferents i inclús dins el mateix nivell, l'administració local, tampoc no hi ha acord, doncs, perquè amb alguns ajuntaments són d'un partit polític, altres són d'un altre, doncs arribar a l'acord és molt complicat.
6: Ja.
30: Però són ells els que han de donar resposta.
6: Però no creus que és un tema que hauria de transcendir el color polític?
30: I tant. Ha de transcendir el color polític i ha de transcendir el període de legislatura.
6: Aquí totalment.
30: Un acord a diversos anys, com han fet altres països. Àustria ho va fer fa anys, i els han anat més bé. Repeteixo que en aquests moments, inclús en el supòsit de que els sous del mercat de treball augmentessin, mentre no hi hagi una política d'habitatge, tot se'n va a cobrir aquesta necessitat.
6: És que, clar, el tema de l'habitatge, el problema que tenim és que parlem d'un actiu extremadament car. Extremadament car quan no tens diners. I, clar, això marca generacions senceres. Aquest és un dels grans problemes, però no l'únic, Salvador, perquè un altre dels grans problemes que detecteu és que el 46% de les persones ateses es troben en situació administrativa irregular. Clar, com afecta aquesta invisibilitat legal a la inserció i al dia a dia? I quina valoració feu d'aquest procés extraordinari de regularització que tot just acaba d'acabar?
30: Sí, ha acabat la primera part del procés de regularització, que és la regularització en si. Llavors, aquestes persones, un cop ho tinguin, s'hagin validat tots els documents, tindran un document que els permet residir i treballar legalment a l'estat espanyol durant un any. I d'aquí un any hauran de demostrar que o bé tenen un contracte de treball en vigor o bé han tingut durant aquest any un mínim, si no recordo ara si són 3 mesos o 6 mesos, de contracte de treball per començar la segona etapa. O sigui, que ningú es pensi que l'etapa ja s'ha acabat. El que passa és que sí que és veritat que alivia d'una manera molt molt important la situació d'aquestes persones. Nosaltres coneixem persones que després de tenir el document provisional que demostra que han presentat tots els papers i que són susceptibles de regularització, doncs han aconseguit una feina, i això ja els situa en un altre punt. Estar en situació administrativa irregular impedeix tenir un treball en contracte i, per tant, poder, en cas de que el mercat de l'habitatge per qüestions econòmiques ho facilités, no poden llogar perquè sense, sense contracte de treball ningú lloga un habitatge, ningú.
6: Les dones, que representen el 58%, i les famílies amb infants i adolescents continuen sent la cara visible d'aquesta pobresa. Quines conseqüències té per al futur de Catalunya que més de la meitat de les llars ateses tinguin menors al seu càrrec? Perquè, clar, aquests menors creixen i viuen ja d'aquesta manera.
30: Sí, sí, i això és greu, en el sentit de que no se'ls hi permet tenir les mateixes possibilitats que els altres infants i les seves capacitats futures venen condicionades per què estan vivint. El FOESA, la Fundació d'Estudis vinculada a Càritas Espanyola, en diferents anys va demostrant que ser infant o adolescent dins d'una família amb carència econòmica fa que tinguis 3,2 més probabilitats de ser una persona en situació d'exclusió en l'etapa adulta. L'abandonament escolar és molt més alt, no sé si són 3 vegades més altes que en aquest col·lectiu. És a dir, per més estimat que sigui aquest infant, si viu en una habitació de lloguer, per exemple, on difícilment es pot estudiar, doncs això condiciona el futur. I amb això nosaltres el que alertem és que la conflictivitat o l'exclusió del futur l'estem construint en els infants avui.
6: Clar. Clar, és que després vindran problemes estructurals o socials grans i ens preguntarem, escolta, i com hem arribat fins aquí? Doncs t'estem donant les claus. Si és que la major part d'aquestes coses ja ha passat o sabem com s'acaben desenvolupant perquè d'altres països han passat, però ens costa de veure-ho i d'interpretar-ho.
30: Sí, i a mi això em sorprèn i em preocupa, perquè l'Oficina Estadística d'Europa, l'Eurostat, dona moltíssima informació i hi ha una realitat que no es mou des de fa desenes d'anys. Estic parlant des de 20-25 anys. I és que les polítiques socials d'habitatge en el estat europeu sempre són o l'última o la penúltima en relació al promig de la Unió Europea. L'experiència d'altres països demostra que es poden fer coses i que quan es fan coses la situació millora. Això què provoca? Això provoca que, per exemple, la capacitat de reducció de la pobresa després de transferències socials en el nostre país també és de les més baixes d'Europa. Perquè si tu desenvolupes una bona política d'ingressos mínims, com pot ser l'ingrés mínim vital o la renta garantida de ciutadania, i això no ve acompanyat d'una política d'habitatge social, què passa? Que tots els ingressos que es destinen a assegurar una vida mínimament digna es transfereixen a assegurar un allotjament. I avui en dia, en llocs urbans com Barcelona, Madrid, per una habitació de relloguer per una parella s'estan pagant 550-600 euros.
6: Sí. En fi, avui hem trucat tres temes només, però si algú encara té dubtes de... Però escolta, Càritas què fa? Doncs mira, cada any fan un document en el que resumeixen tot el que han estat fent, s'ha de fer perquè encara hi ha gent que es pregunta, però és Càritas, escolta, Càritas Catalunya fa moltíssima, moltíssima feina. Suposo, Salvador, que entre d'altres coses també orgullós no només de a tota la gent a la que podeu arribar, sinó d'aquests 11.000 voluntaris que són el motor, no?, de que tot pugui tirar endavant.
30: Sí, a veure, una entitat que compta amb 11.100 voluntaris que fan allò que és més característic de l'ADN de Càritas, que és acompanyar, escoltar, orientar, expressar una paraula que humanitzi la situació d'aquestes persones, això és extraordinari. Però, a més, també comptem amb una xarxa de 18.100 persones, entitats i empreses que ens fan suport econòmic, que és amb el que podem fer la nostra tasca. I això és veritat, fem estudis i els fem públics, sempre, clar, un cop a l'any, quan presentem la memòria. Però allò que és característic de Càritas, i tant de l'entitat com de tots i cadascun dels que integrem Càritas, és la voluntat d'acompanyar aquestes persones en situació de patiment. He intentat transformar les seves condicions de vida. I per transformar condicions de vida hem de conèixer bé la situació i fer proposta.
6: Doncs l'anàlisi del Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya, deixa clar que Càritas no només actua com un dic de contenció gràcies a la solidaritat de milers de voluntaris i col·laboradors, sinó que esdevé un termòmetre precís d'una crisi habitacional i social que requereix un canvi de rumb urgent per part de les administracions, que de vegades sembla que pateixin certa sordesa. Sense un sostre estable i sense drets reconeguts, la roda de la pobresa continuarà girant i atrapant de retruc els ciutadans del demà, que jo crec que això sí que ens ho hauríem de fer mirar, perquè els problemes presents doncs són molt greus, però són presents, però que estiguem fent el llit als problemes futurs és una cosa que no ens hauríem de... vaja, que no s'hauria de tolerar de cap manera. President de Càritas Catalunya, Salvador Busquets, escolta, la nostra enhorabona per tota la tasca que feu i vaja, gràcies i sempre que necessiteu fer un altaveu, doncs evidentment ja saps que la cadena COPE de Catalunya està disponible.
30: Moltes gràcies i estem molt agraïts als mitjans de comunicació perquè es fa el resó del que ens preocupa i a més amb sensibilitat i amb claretat. O sigui que moltes gràcies també.
0: Escuchas Mediodía COPE.
2: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
4: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como un amanecer, que a la vez es blanco como el azul del mar y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Blanco como ninguno. Espacio cofinanciado por la Unión Europea, MAPA y Xunta de Galicia.
7: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
8: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
9: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
10: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
14: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
10: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con las mismas seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
14: Llama al 900-666-777. Verisur.
19: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
23: Si España marca el día 6, tú acumulas. Hacer la compra bien es sumar un 1% adicional al 8% habitual por cada gol de la selección en tus repostajes en gasolineras Carrefour. Y le metes el turbo a tu cheque ahorro solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour.
19: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
27: Migdia.
31: COPE Catalunya i Andorra.
27: Estàs informat.
32: Encendido nuestra habitación como un faro por si vuelas lejos.
6: I abans d'arribar a dos quarts de dues t'explico que l'Agència de Salut Pública estrena nous indicadors de monitoratge de morbimortalitat que estigui associada a la calor. Serà un nou recurs informatiu del Departament de Salut que estarà disponible a la plana web de Vigilància Epidemiològica. Pol Matavacas, què tal? Bon dia.
33: Hola, bon dia. Molt bé, i tu?
6: Bé. Explica'm aquest monitoratge, perquè és veritat que hi ha més morts per calor del que pensem.
33: Doncs mira, bàsicament serà un sistema que permetrà, bàsicament, que puguem accedir a les morts, a les causes, a la gent que ha estat afectada per alguna patologia relacionada amb la calor. I dic que ens permetrà conèixer perquè fins ara havíem treballat amb aproximacions, amb càlculs matemàtics que ens donaven precisió, però no del tot. Ens donaven una aproximació i una idea del que estava passant. Ara, amb aquest sistema, podrem tenir accés, evidentment no a noms i cognoms, o sigui, ull, que quedi clar, no hi haurà l'accés a la informació de tothom, però sí als casos exactes, perquè estarà vinculat, 1, als centres d'atenció primària, 2, a les urgències hospitalàries i 3, aquells ingressos hospitalaris que no tenen per què haver passat per urgències. Per tant, serà una millora de transparència i per nosaltres en l'exercici periodístic, Ricard, sí, serà una forma de poder informar millor la població.
6: La deshidratació suposo que és una de les causes, però no la única.
33: Exacte. Avui ens explicaven que hi haurien quatre grans grups que veuríem en aquesta pàgina web. La deshidratació, com bé comentaves, els cops de calor i la insolació, els síncopes de calor i altres efectes de la calor i exposició a la calor. Bàsicament aquí després s'hi engloben molts símptomes, moltes afectacions que pot tenir aquesta temperatura elevada que estem vivint ara mateix i que bàsicament això pot servir per poder actuar millor davant de situacions que podien tenir certa dificultat.
1: I això és el que, clar, i això és el que a nosaltres, diguem-ne, ens confon a l'hora de poder plantejar actuacions específiques, perquè potser ens hem de centrar en els festivals o ens hem de centrar en els cuidadors de la gent gran, o potser sí que ens hem de centrar en alguns casos concrets en els efectes directes de la calor. I això és el que pretenem discriminar en aquest sistema. Què és específic de la calor i què són altres causes que també succeeixen quan hi ha altes temperatures.
6: Això està en marxa ja, Pol?
33: Estarà en marxa en principi demà, però posem-ho en els propers dies.
6: Bé, els propers dies. Pol Matavaques, una abraçada, gràcies.
33: A vosaltres.
6: Vinga, que ens acostem a 2:15. De seguida parlem de consells legals, ja saps, de manera genèrica, però igual n'hi ha algun que t'encaixa i et podem donar solució. I també t'he d'explicar que ens acostarem a les dues parlant dels lactis, d'avantatges, desavantatges, què és bo i què no és bo. En fi, tot això aquí al migdia COPE a Catalunya i Andorra.
27: Migdia.
31: COPE Catalunya i Andorra.
27: Estàs informat.
5: COPE Lleida.
27: 97.4 FM.
12: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
17: ¡Claro que sí!
16: Con el mayor despliegue de la radio. Con los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
18: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
16: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
20: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
16: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
21: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
16: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
22: Escuchas COPE.
24: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, FM y en tu móvil.
25: COPE Lleida.
24: 97.4 FM.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez. Seguim al migdia COPE a Catalunya i Andorra. De seguida posem sobre la taula les informacions esportives, també com estan les carreteres catalanes, però abans, informació meteorològica. Mira, si teniu pensat sortir al carrer aquesta tarda, prepareu-vos perquè la calor serà la gran protagonista de les properes hores. Ens espera una tarda de cel pràcticament net de núvols a tot arreu. Només veurem créixer algunes nuvolades inofensives a punts de muntanya i del prelitoral. Però descarteu les pluges, no caurà ni una gota i la visibilitat serà fantàstica. Això sí, el termòmetre fa un pas més cap amunt, sobretot a l'interior i a les comarques del sud. Parlem d'una xafogó i una calor extrema a tot el territori. De fet, al Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre es tornaran a superar els 40 graus de temperatura màxima. Pel que fa al vent, bufarà de component sud entre fluix i moderat, tot i que farà una mica més, serà una mica més intens cap a les Terres de l'Ebre i al sud de Ponent, on hi pot haver alguna ratxa forta. Ja de cara al vespre, el vent afluixarà i ens deixarà una nit una mica més calmada, però de ben segur molt càlida. Vinga, fem una ullada a la circulació. Aviam, l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit, avui amb la Fina Araque. Fina, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista P7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carril tallat per un accident en sentit Tarragona i l'incident ja provoca 5 quilòmetres de retencions també a la mateixa autopista P7, a l'altura de Llinars del Vallès. Hi ha circulació lenta també en sentit sud arran d'unes tasques de reparació de la via que també restringeixen un carril. A la Nacional 260, a l'altura de Llançà, se circula a través de pas alternatiu amb un carril tallat com a conseqüència d'una col·lisió frontal que hi ha hagut entre un turisme i una furgoneta. Hi ha 4 quilòmetres en els dos sentits de la circulació amb afectació viària. També destacarem que per incendis forestals, en aquests moments hi ha diverses vies afectades, la GI-510 a l'altura de Llers i encara de l'incendi de les Gavarres hi ha restringides la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge i també la GI-66-12 a Santa Cristina d'Aro. També destaquem que avui pel pas del Tour hi ha diverses vies afectades entre Granollers i la zona del Pirineu. En aquests moments la C-17 encara està tallada en el seu pas per Manlleu en sentit nord, en sentit Ripoll. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
2: Gràcies, Fina. Bona tarda. I ara el protagonisme l'agafa el José Luis Gil. Amb ell parlem d'esports. José Luis, què tal? Bon dia, bona tarda.
4: Què tal, Ricard, companys? Bona tarda. No, protagonisme meu no, protagonisme dels sectors que construeixen el dia a dia de la informació esportiva. Nosaltres avui ens limitem a explicar-lo i de la millor manera possible,
2: bueno,
4: clar.
2: Protagonista aquí a la ràdio. A més, avui parlareu amb el Marc Casado.
4: Sí, és època d'estiu, és època de campus. Fa uns dies ho fèiem amb Marc Bernal i avui ho farem amb l'altre Marc del Futbol Club Barcelona, Marc Casado, un jugador que, vulguis que no, doncs està una mica en entredit per la possibilitat d'una possible sortida, valgui la redundància, del Barça en aquest mercat d'estiu. La intenció del futbolista, ja l'escoltarem, ja ho ha dit, és que mentre el club i el míster vulguin, Marc Casado continuarà vestint la samarreta del Futbol Club Barcelona i aprofitarem per preguntar-li per d'altres temes i per d'altres noms de Mercato, com per exemple el de Julián Álvarez. També a l'eix del Mercato, Ter Stegen i la seva sortida a l'Ajax. Encara en fase de tancament, no és definitiva. Hem conegut a les últimes hores que el Barça assumeix el 80% de la fitxa del porter alemany. A l'Espanyol tenim renovació. Fortuño, el porter Ángel Fortuño, renova fins al 2030. Ja veurem si per quedar-se a la primera plantilla o per sortir cedit. És un dels futbolistes on l'Espanyol té més esperances de futur dipositades. Demà presentació de Calatrava. I a segona divisió, avui arrenca l'Andorra amb les primeres proves físiques. El Girona presenta segona equipació de color negre i també hi ha moviments al Sabadell, que canvia de delegat. En plana poliesportiva, atents encara al Tour de França i el seu pas per terres catalanes. Granollers, Les Angles, l'etapa d'avui condicionada evidentment per la tragèdia forestal, mentre que fora de casa nostra, però també relacionat en el món del bàsquet, es consuma la notícia: Pedro Martínez, el català Pedro Martínez, ja és oficialment nou entrenador del Madrid de bàsquet.
2: Doncs 10 minuts abans de les 4, tota aquesta informació Sports Cope. Gràcies, Gil.
4: Fins demà, Ricard.
2: I jo només et recordo que d'aquí, res, que parlem de consells legals, però que d'aquí uns minuts parlem de la importància dels lactis al migdia COPE a Catalunya i Andorra.
5: España en el Mundial, Manolo.
6: Salta la selección española.
7: España sigue su camino en el Mundial. Este lunes, desde las 7 de la tarde, en tiempo de juego, los octavos. España se enfrenta a Portugal.
8: 11 de España, Miguelito.
7: En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade.
9: ¡De España!
7: Los números uno del deporte.
10: Las Relaps de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
11: Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda, web y app.
12: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
13: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
14: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
15: La información y el entretenimiento sin complejos.
16: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
17: Este verano, Telecinco a todo color.
18: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
19: Soy Igor de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
20: Carglass cambia, Carglass repara.
21: El libro de Paco Arango, Si no crees en Dios, te doy su teléfono.
22: Durante 25 años ayudando a niños con cáncer, he visto tantos milagros que me sentí con la responsabilidad de tener que contarlo.
21: 100% benéfico para la Fundación Aladina. Éxito en ventas con 5 ediciones. El libro que te robará el corazón y te dará un chute de fe y esperanza.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Vinga, que busquem aquest consell legal. Ja saps que abans de que tinguis el problema sempre va bé tenir una advocada, un advocat de capçalera, de confiança, a qui puguis recórrer per jo que sé, per preguntar dubtes, o si acabes tenint un problema és que diguis, caram, jo ja sé on anar a que m'ajudin. Et parlo de Q2 Consultors, els trobes a internet, q2consultors.com, amb oficines a Balaguer, a Lleida, a Viella i a Barcelona. Pots buscar la manera, a través de la seva web, com posar-te en contacte amb l'oficina més propera. Ells t'assignaran una persona que es cuidarà doncs, del teu problema, de la teva consulta, i t'atendrà de manera personalitzada, perquè quan tenim un problema, un embolic, volem que ens donin solució al meu, no? De manera genèrica, no, escolta, el que em passa a mi m'ho pots solucionar. Doncs a Q2 Consultors t'ho faran. Josep Lluís Gómez, advocat, què tal? Bon dia.
23: Molt bon dia, Ricard.
2: Bé, Josep Lluís, arribem en aquells moments de la temporada en el que hem de començar a mirar enrere i dir, calta, hem parlat de tantes coses.
23: Déu-n'hi-do.
2: De moltes coses hem parlat, eh? De moltes molt evidents i d'altres que tu ens has estat fent búsqueda d'històries molt singulars, eh?
23: Doncs sí, bueno, part dels nostres programes han vingut motivats per temes d'actualitat i altres pues, també per temes d'actualitat, però més d'actualitat més reduïda, sentències que han anat trobant, i també, si aquest és un programa clàssic, ja ho saps, però tu, segurament de lo que han parlat aquest primer semestre de l'any 2026 serà bona part de lo que ja van parlar en l'any 2025.
2: Sí.
23: I alguns dels temes continuaran després durant el que queda del 26 i potser del 27. Si recordes, potser un dels programes que a mi em va fer més, em va xocar quan la vaig preparar, era els consells que de com triar un advocat, no?
2: Ah, sí, és veritat. Com triar un advocat?
23: Com triar un advocat, no? I al final potser la conclusió és, escolti, valori vostè la professió d'aquell professional, valgui la redundància, i deixi a part potser altres criteris com puguen ser el cost i tal, que a vegades a l'hora de buscar un advocat, pues, bueno, pues, pues els criteris potser no són massa, massa raonables. I després han fet... han parlat de molts temes. Temes, alguns de referència penal, programes una mica informatius sobre el significat i interpretació de paraules que tenim al nostre vocabulari, però que a vegades no coneixem el seu abast, com puguen ser les paraules atenuants o agreujants, que són, quan s'apliquen i tal. Vam parlar també d'un tema que eren el què passa quan, degut a la circumstància que sigui, ens han de sometre a un test d'alcoholèmia. És raonable, no és raonable?
3: Em puc negar,
23: no? Quines són les conseqüències, que dependran pues, de si he tingut un accident, no he tingut un accident, però ja dic, me nego i no passarà res. No, això no és veritat. Vam parlar també d'un altre programa, d'un tema prou important que va motivar un canvi legal, que era la multireincidència. La multireincidència, de tal manera... d'agreujar les penes en determinades conductes sobre aquestes situacions que afecten singularment als grans poblacions. Mm.
3: Clar, és que a més això són temes que pues, segurament fa 50 anys no existien, per sort, i que ara sí. Ara i sí, per tant, la llei s'ha de posar al dia. La llei és tarda, no?
23: Se va ficar al dia, se va agreujar amb la intenció de, bueno, pues que reduigués el grau de delictes. Vam parlar d'un altre tema que també interessa i molt a la ciutadania, que és el tema de la vivenda, tema d'ocupacions.
3: D'aquest em sembla que en tornarem
23: sí,
3: a parlar.
23: Sí, en tornarem a parlar. Tema d'ocupacions i tema d'arrendaments. Ja sabeu, aquella iniciativa legal que volia tirar endavant el govern i que finalment no es va tirar en govern, que al final solament ha tingut una vigència.

0: bancaris cada vegada més freqüents, malauradament, de la modalitat que siguin, i que, bueno, com defensar-nos davant d'aquests fraus bancaris? Primera, perquè no ens passin, malfiar-nos de segons quines coses, i en segon lloc, si en som víctimes, la responsabilitat que pot tenir l'entitat bancària al cap i a la fi per retornar-nos o recuperar aquells diners.
1: És curiós com hi ha temes, el tema de les hipoteques fa molts anys que en parlem, és curiós, eh? I segueix, perquè clar, tothom està hipotecat, per tant, és curiós com van sorgint i van durant el temps. El tema dels ciberfraus, si voleu, dels fraus a través d'internet o dels dispositius electrònics, també és un tema que fa 20 anys no en parlàvem, i és un tema que, per desgràcia, està a l'ordre del dia, però molt a l'ordre del dia, i la prevenció és vital, és a dir, la prevenció, el no fiar-te de res, ho sé, perquè és que jo no m'agradaria dir-te-ho així, però és que, mira, no et refiïs de res, ja com a norma, ha de ser el primer pas. Però clar, i si et passa, que pot passar perquè estan molt elaborats, en lloc de sentir-te desemparat, doncs ja vam veure casos en els que el banc també podria fer de més, o l'entitat bancària, i són responsables. D'altres no, eh? D'altres no.
0: Home, pensa que també en aquest sentit la protecció a l'usuari s'ha millorat a través de, actualment, amb el sistema actual de transferències que el banc està verificant.
1: Sí, és veritat.
0: Determinades
1: coses. Això ho hem
0: viscut
1: aquest any.
0: Això ha sigut una cosa d'aquest any. Un altre àmbit habitual de conflictes és l'àmbit familiar. Vam parlar de què passa amb les pensions de viudetat de les parelles de fet, aquelles que no estan legalitzades, tot i que puguen tindre fills, que en aquest cas sembla que aquí pues, se'ls denega la pensió de viudetat. O tots aquells dubtes que sorgeixen a partir d'una ruptura de parella, ve en un moment inicial, ve en moments posteriors, de pagament de pensions, de règim de visites, de despeses extraordinàries. Va. I un altre capítol que també ha sigut objecte de diversos programes és temes de possibles responsabilitats. Responsabilitat en casos de tenença d'animals, de gossos, que passa en aquests casos, un fenomen que avui en dia els animals, tu feia referència que fa 20 anys no hi havia ciberdelinqüència, fa 20 anys pràcticament animals en tenien ben poques persones, avui en dia és algo bastant freqüent.
1: Les darreres dades diuen que si no la meitat, la meitat o més ja de la meitat de les llars tenen un animal de companyia.
0: I, a més, determinats animals d'aquestos són gossos, no sé com qualificar-los.
1: Sí, bueno, hi ha races i races, ja sabeu.
0: Races.
1: Sí, sí.
0: Vam parlar també, a més, molt recentment, de la responsabilitat dels tutors, els anomenats entre cometes tutors. Vam parlar també fa ben pocs dies de responsabilitat o què passava, com se compartia la responsabilitat en el cas de que no fem anar el casc o no fem anar el cinturó de seguretat al nostre cotxe i hi ha un accident en què això té transcendència. I han parlat, pues, també, jo crec que dos o tres programes van parlar inclús de crec que és el seguir, continua sent el tema estrella, que és el tema de les segones oportunitats, dels concursos de persones físiques, on al mes de febrer d'aquest any el Tribunal Suprem va dictar una sentència que suavitzava bastant aquesta situació, en el sentit de que aquelles limitacions que hi havia en l'accés a la segona oportunitat en cas de deutes amb administracions públiques, pensem per exemple en Hisenda Social, pues s'hi va suavitzar molt la situació, en el sentit de dir, escolti, ha de ser l'administració la que demostra que hi ha hagut mala fe, que hi ha hagut... És a dir, possibilita que més persones tinguin accés a aquesta segona oportunitat, i és una qüestió prou important.
1: Jo sempre diré el mateix, eh? Jo la llei de la segona oportunitat, la primera vegada que la vaig sentir, me la va explicar el Josep Lluís Gómez, i em va sobtar molt la primera vegada que la vaig escoltar. Cada vegada l'entenc més, i és veritat que no és un barra per a tots, o sigui, barra lliure per tots, no és això, la llei de la segona oportunitat. Hi ha uns criteris, crec, objectius bastant interessants que s'han de complir perquè es doni validesa amb això. Però és veritat que està ben anomenada, llei de la segona oportunitat. Escolta, una persona que de bona fe ha tingut un problema insalvable o que l'han enganyat per signar o per ajudar una altra persona i que després la deixen a l'estacada i et quedes amb tota la responsabilitat, ostres, què passa? Abans que se t'havia acabat la vida, per entendre'ns, se t'havia

0: Al Green Renting de Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
2: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
3: Pilar García de la Granja.
4: Mediodía COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
6: Ara parlarem de l'última hora dels treballs de bombers amb el tercer dia de treballs per l'incendi de les Gavarres, però un dels punts claus de l'actual a Catalunya és el sector de la educació i dels resultats dels alumnes de quart d'ESO a l'informe PISA, que recordem deixava la situació molt complicada, evidentment, en matèries vitals, com era comprensió lectora, matemàtiques i llengües. Bon migdia, sóc Sergi Tor. I després d'aquests mals resultats a Catalunya, presentats ara fa 4 anys, el Departament d'Educació ha presentat avui l'informe de diagnòstic i anàlisis de l'educació que ha fet aquest any conjuntament amb l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. Què diu aquest informe i quines són les claus, Marc Monclús?
7: Aquest informe respon a la primera de les 4 fases de l'acord entre el govern de la Generalitat i l'OCDE. En aquest informe s'hi analitza la qualitat de l'educació i s'hi proposen millores pel futur. Els ponents de la presentació han fet èmfasi sobretot a la destinació dels recursos que té el govern de Salvador Illa. L'objectiu final d'aquest procés de 4 anys és la millora del sistema educatiu català. Així explicava les fases Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, amb l'objectiu final comú.
8: Una primera fase de diagnòstic, que és la que avui culmina, dues d'implementació de polítiques i seguiment, que començarà aquest mateix mes de juliol i que arriben fins a principis de l'any 2028, i una darrera síntesi de difusió dels resultats. Fixin-se, de quatre fases, dues són d'implementació i de seguiment. Un conveni que ens ajudarà, doncs, durant els propers anys amb un objectiu únic: millorar el sistema educatiu català.
7: Pel que fa a la part dels recursos, un dels ponents de l'OCDE, Paulo Santiago, cap de la Divisió d'Educació i Competències, ha afirmat que cal destinar-ne la major part a un augment dels sous dels professors, en lloc de destinar-los a la baixada de les ràtios, ja que això implica un cost major per la necessitat de contractació de més personal que no sempre és prou qualificat.
9: Sí, hay la conclusión que no están atrayendo gente de suficiente calidad. Hay una solución, no es la única, y es atraer, es subir los salarios para atraer también gente de mayor calidad.
7: Així doncs, segons aquest informe, les reclamacions per a baixar el nombre d'alumnes per aula dels mestres d'aquests últims mesos té un cost que és massa alt. Seria molt més efectiu apujar els sous i donar incentius econòmics als professors en les escoles més conflictives.
6: Doncs aquesta és una de les conclusions de l'informe, pujar el sou dels mestres, que per cert, el passat curs, o aquest curs que acaba de finalitzar, van sortir amb reiterades oportunitats al carrer per exigir aquestes millores salarials. Veurem com comença el curs que ve, però l'informe ja és damunt de la taula. Aquest passat mes de juny es va tancar a Catalunya amb 218 persones mortes prematures per l'onada de calor. És la xifra més alta d'un mes de juny en qual hi ha registres. L'Agència de Salut Pública estrena avui nous indicadors de monitoratge de morbimortalitat associada a la calor. Serà un nou recurs informatiu del Departament de Salut que estarà disponible a la seva pàgina web, a Pol Matavacas.
10: És un nou sistema que permetrà separar les patologies que són efecte de la calor en 4 grans grups: deshidratació, cops de calor, insolació, síncope de calor i altres efectes de la calor i exposició a la calor. Tot i això, el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha reconegut que hi ha altres causes de mortalitat en èpoques d'alta temperatura i això dificulta les actuacions específiques en aquestes èpoques.
11: I això és el que a nosaltres, diguem-ne, ens confon a l'hora de poder plantejar actuacions específiques, perquè potser ens hem de centrar en els festivals o ens hem de centrar en els cuidadors de la gent gran, o potser sí que ens hem de centrar en alguns casos concrets en els efectes directes de la calor. I això és el que pretenem discriminada en aquest sistema. Què és específic de la calor i què són altres causes que també succeeixen quan hi ha altes temperatures.
10: La pàgina web anirà actualitzant les dades setmanalment i les dividirà pels grups mencionats anteriorment, però també per franges d'edat. Hi haurà disponibles dades de centres d'atenció primària, urgències a centres hospitalaris i ingressos hospitalaris. Aquesta pàgina web donarà dades més precises de les que teníem fins ara, ja que es basarà en diagnòstics específics relacionats amb la calor i no amb estimacions basades en corbes matemàtiques. Aquest sistema estarà disponible els pròxims dies.
6: Gràcies, Pol. Aquest migdia del dilluns ja és especialment calorós. Entrem a la segona onada de calor d'aquest estiu. Temperatures a les de 38 graus a Ponent. Tot coincidint aquesta onada de calor amb un elevat risc d'incendis, incendis actuals que tenim com el de les Garraves. Sílvia Fernández, quines són les recomanacions de cara als pròxims dies?
4: Protecció Civil alerta que aquesta segona onada s'allargarà previsiblement fins dijous, tot i que les temperatures continuaran per sobre de la mitjana climàtica com a mínim fins a mitjans de juliol. A més, en relació amb els incendis, les humitats durant el pic de calor al migdia seran molt baixes, per sota del 30%. Les altes temperatures afectaran de ple a Lleida, l'interior de les Terres de l'Ebre i punts de l'Empordà. Arriben al seu màxim dimarts i dimecres. Així ho ha explicat Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció meteorològica.
12: Pel que fa a màximes, esperem que tant dimarts com dimecres es superin els 40 graus en molts sectors de l'interior, fins i tot en puntes de més de 42 graus. Atents a aquesta calorada, que és important, és de primera categoria a Catalunya.
4: Així doncs, des de Protecció Civil alerten que cal extremar les precaucions. Imma Soler és la sotsdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències i ha recordat algunes de les recomanacions a seguir.
13: Evitar els moments d'insolació més forta, evitar estar sota el sol amb aquestes hores més fortes de calor, hidratar-se bé i també buscar aquests espais més frescos. Recordem també tenir aquesta vigilància les persones vulnerables. Cap persona dintre d'un vehicle tancat, que això és una situació que pot ser dramàtica. També vigilar els nostres mascotes.
4: Soler també ha incidit que els refugis climàtics estaran oberts per a aquells que ho puguin necessitar i ha recordat que es manté activat el Pla Infocat d'alerta per incendis i que hi ha 45 municipis que tenen prohibit l'accés al medi natural.
6: Una ona de calor que està perjudicant els treballs dels bombers de cara a l'extinció de l'incendi de les Gavarres. Tercer dia d'incendi estabilitzat però no controlat. Balanç de 2.000 hectàrees cremades, d'un parc natural protegit de 26.000, 11 cases i masies calcinades. Un dels veïns de Mas Ambrós, Manuel Vespa, relata la por.
14: Però era bastante impresionante ver cómo quemaba y de qué manera. Ya más, pero de 20 metros, es impresionante. No yo, lo veía todo el mundo y era muy, muy triste. Porque aquí esto era, parece que una crónica ya programada. Esto en cualquier momento era evidente que una pequeña chispa, como pasó en la Bisbal, podía haber pasado aquí.
6: Avui, a dilluns, els esforços de bombers se centren al flanc dret per evitar que el foc es pugui obrir direcció Girona-Celrà. I anem ja tot seguit a l'actualitat esportiva. A partir de les 3 tenim l'última hora del Mundial. Avui arriba l'Espanya-Portugal i d'aquí 50 minuts l'actualitat esportiva de Catalunya. Joan Batllori, bona tarda.
15: Bona tarda, Sergi. Sí, avui tots pendents de la selecció espanyola que disputa a partir de les 9 de la nit el seu partit de vuitens de final del Mundial contra Portugal. És un partidàs, el tiempo de juego a la COPE arrenca 2 hores abans a les 7 de la tarda. També avui, a les 2 de la matinada, tenim a l'Estats Units, Bèlgica. Jugats ahir, Noruega 2, Brasil 1 i Anglaterra 3, Mèxic 2 aquesta passada matinada. Per tant, Noruega i Anglaterra que es classifiquen i s'enfrontaran als quarts de final de la competició. I al marge del Mundial, quan quedin 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, vindrem nosaltres amb la informació esportiva més propera. Avui entrevistarem el jugador del Barça, Marc Casado. Avui arrenca el seu campus a Molins de Rei i li haurem de preguntar sobretot pel seu futur, que tot apunta a que pot deixar el Barça en aquest mercat de fitxatges. L'Espanyol ha anunciat la renovació del porter Fortuño fins al 2030. Parlarem també de ciclisme, que el Tour abandona avui Catalunya. Avui es disputa ja la tercera etapa, ha sortit de Granollers i arribarà a les Angles, al Pirineu francès. En bàsquet, Claiborne no seguirà el Barça i aquest matí s'ha fet ja oficial que el tècnic català Pedro Martínez és el nou entrenador del Real Madrid.
6: Moltes coses, totes interessants. D'aquí 50 minuts t'escoltem, Joan. Fins ara.
15: Fins ara, Sergi.
6: Perquè arriba Línia Cope i a partir de les 3 l'última hora del Mundial de Futbol. Fins ara.

Hola família, bona tarda. Rematem nosaltres ara aquest especial mundial amb la informació esportiva més propera amb l'Héctor García al control de so. L'Edu Badia està a la producció, us parla Joan Batllor. I ara de seguida saludem a Marc Casado. El seu futur al Barça és incert. La pregunta del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter avui és: si fóssiu Marc Casado, què faríeu? Seguir o marxar? Seguiríeu al 24%, marxaríeu al 76%.

0: Vinga, que avui també ens n'anem de Campus, Campus Marc Casador, a Molins de Rei, i és gestió del Víctor Navarro. Saludem al futbolista del Barça, Marc Casador. Marc, hola, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Primera edició del teu campus, no, Marc?
1: Sí, primera edició, primer dia. Farem tres setmanetes aquí al camp de Molins de Rei. I bueno, avui ha sigut el primer dia, ens ho estem passant bé, els nens estan amb il·lusió, que és el més important, i ja està.
0: Sí, sí, ja veuràs que és molt xulo, el contacte amb els nanos, que ells et vagin a tu també per allà, es passa bé.
1: Sí, sí, sí, de fet és una cosa que a mi sempre m'ha agradat, no?, estar amb els nens, jugar amb ells, i per això va ser una de les raons que han muntat aquest campus.
0: Tens pensat passar-te molt durant aquestes tres setmanes o què?
1: Sí, sí, jo de fet visc per aquí a prop, així que m'hi passaré tot el possible, ja et dic, a mi m'agrada molt doncs, passar l'estona aquí amb els nens, jugar una mica amb ells, que s'ho passin bé. I bueno, pel que hem vist avui, els nens també ho agraeixen, així que hi passarem bastant.
0: Molt bé. Seguim molt el Mundial, Marc, o què? Veus molts partits?
1: La veritat que no gaires.
0: No?
1: No t'enganyaré, he vist algun, però també les hores no ajuden i no n'he vist molts.
0: Sí. Què t'està agradant del que estàs veient? Què et crida més l'atenció?
1: Els he vist per sobre, la veritat. No m'he parat a veure'ls tampoc analitzant-los, diguéssim, no? L'altre dia vaig veure el Noruega, bueno, ahir va ser, no?
0: Sí,
1: el
0: Noruega-Brasil, sí.
1: Brasil, sí. La veritat que Noruega em va agradar molt, tio.
0: Molt, sí, sí, sí.
1: Un equip molt ordenat, que tenia les coses bastant clares, i els va fer mal a Brasil, la veritat, vaig veure una Noruega que va dominar bastant.
0: I avui a Espanya-Portugal és partidàs, eh?
1: Sí, sí, aquest sí que el veuré, a més és a les 9, aquest el veuré segur.
0: I què creus que pot passar?
1: Bona pregunta, veig dues seleccions molt competitives, molt bones, de les preferides, no?, potser, les dues, i a veure què passa. Jo els desitjo el millor a tots els companys de club, i això és l'únic que et puc dir.
0: Molt bé. T'haig de preguntar pel teu futur, Marc, que s'està parlant molt del teu futur i fa una mica la sensació de que està complicat que segueixis al Barça la propera temporada. Com està la situació?
1: Bueno, jo repeteixo el que he dit sempre. A mi, mentre el club i el míster em vulguin aquí, tingui la mínima possibilitat d'estar aquí, i jo estaré sempre agraït, jo sempre escolliré el Barça, però bueno, ara mateix estem parlant amb el club, ja vaig parlar jo amb el míster abans d'acabar la temporada, i bueno, parlant amb la gent i mirant tot.
0: O sigui que ara mateix no es pot descartar cap escenari, pot ser que segueixis i pot ser que acabis sortint, Marc?
1: Sí, pot passar qualsevol cosa en el món del futbol, sempre.
0: Si surts, on t'agradaria anar? Perquè he llegit, tinc aquí una llista d'equips, de possibles equips on podries anar, i és infinita. S'ha parlat molts equips d'Europa, el Milan, de Premier, el Mónaco, a Espanya l'Atlètic de Madrid ha sonat, fins i tot Aràbia sona amb força. Tu tindries alguna preferència?
1: Quedar-me al Barça.
0: Quedar-te... Bona, quedar-te al Barça. Sí, sí. Entenc que per tu, que ets un tio de la casa i molt identificat amb el club i tal, fer el pas de dir marxo ha de costar, Marc, no?
1: No és gens fàcil, no és gens fàcil. Ja va haver alguna situació en la que em vaig trobar doncs, a prop, no, també, o buscant sortides, perquè veia que no era possible fer-ho aquí. I, bueno, és una situació complicada. Al final jo porto tota la vida aquí. Ho sento a casa meva. M'encanta defensar aquesta samarreta, aquests colors, aquest escut, i bueno, canviar no serà algo fàcil, però bueno, si toca fer-ho, s'haurà d'afrontar amb valentia, és el que hi ha.
0: Una última cosa sobre això. Tu signaries una temporada amb el protagonisme que vas tenir la temporada passada i quedar-te al Barça, o si ha de ser una cosa com la temporada passada, preferiries sortir en busca de més minuts?
1: Bueno, jo el que vull sempre és, ja ho he dit, estar al Barça, lluitar pels màxims minuts possibles. Així ho he fet sempre, a vegades ha sortit millor, a vegades ha sortit pitjor, però jo sempre he donat doncs, tot el que he tingut, no?, per poder ajudar l'equip i tenir tot el protagonisme possible. I bueno, això és el que et puc dir, el que et dic. Si em toca quedar-me aquí, doncs lluitaré com sempre, i si em toca sortir, doncs... Em tocarà lluitar a un altre lloc, és el que hi ha.
0: Molt bé, un parell de coses més i acabo. Et vull preguntar pel Real Madrid, que està fitxant molt i bé en aquesta pretemporada. Bernardo Silva, Cucurella, torna Mourinho, sempre és un rival difícil, sempre és el rival referència per vosaltres. Es planteja dura la propera temporada en aquest sentit,
1: Bueno, ja porten dos o tres anys, no?, fent això, i també es plantejaran dures totes les temporades. Crec que això és amb algú que de moment el Barça no pot competir, però competim d'una altra manera i de moment ens està funcionant, crec jo.
0: Sí, senyor. Si et quedes al Barça, t'agradaria tenir a Julián com a company la propera temporada, Marc?
1: Bueno, és un jugador dels millors del món, et diria, no? Ho ha demostrat aquest any, porta anys demostrant-ho, crec que és un jugador que ens podria ajudar moltíssim, i bueno, està clar que tot el que vingui a fer que l'equip doncs pugi a nivell és benvingut.
0: Perfecte. Marc Casado, un plaer, gràcies per atendre'ns, una abraçada forta, que sigui el millor i de moment a disfrutar dels nanos i del campus aquestes setmanes.
1: Exacte, exacte, moltes gràcies.